0: La Biblioteca Histórica de la Universitat de València ha presentado el libro Obres o trobes en llaors de la Verge María, estudi i edició crítica de Antoni Ferrando Francés. Es una publicación que recupera y contextualiza una de las joyas más valiosas del patrimonio bibliográfico valenciano. Estamos hablando del primer libro de carácter literario impreso en lengua románica de la península ibérica. Es una pieza sin duda excepcional de la imprenta valenciana y europea, de la que la Universidad de Valencia de hecho conserva el único ejemplar conocido. Para hablarnos de esta obra nos acompaña hoy Antoni Ferrando, que es el autor del estudio y de la edición crítica. ¿Qué tal? Bienvenido, profesor.
1: Bona vesprada.
0: Catedrático y profesor emérito de la Universidad de Valencia, el profesor Ferrando es una de las personalidades sin duda pues más relevantes, ¿no?, de la filología catalana contemporánea. Se ha presentado esta obra recientemente, esta misma semana, en un acto en la Sala Duc de Calabria de la Biblioteca Histórica de aquí de Valencia, del Centre Cultural de la Nau, y yo supongo que se sentirá emocionado, ¿no?, de presentar una obra así.
1: Sí, me sento emocionat, però una raó, i és que en realitat, esta obra és el producte de 50 anys de treball, perquè justament fa dos dies que va complir els 50 anys que vaig presentar l'obra com a tesi doctoral. El que passa és que la tesi doctoral abraçava molt més camp, perquè era el certamen poètic de l'època, i en canvi, ara el que hi ha és només el certamen de 1474, dedicat a les lloances a la Mare de Déu. El que ha fet és que ha transformat aquelles 150 pàgines de la tesi doctoral de fa 50 anys en més de 500.
0: 50 anys, eso, bueno, hay que asumirlo, ¿no? Sí, sí, y por otra parte sentirse emocionado también, entiendo.
1: Sí, sí, perquè és la forma que jo vaig estrenar com a professor universitari i també escrivint així en valencià. Per tant, per a mi és emotiu.
0: Claro. Bueno, es una obra que marca sin duda un hito, ¿no? Un hito decisivo en lo que es la historia cultural europea. Simboliza la llegada de la imprenta, ¿no?, de tipos móviles a la corona de Aragón. Explíquenos esto.
1: Sí, efectivament, València en aquell moment era la capital cultural i econòmica de la península ibèrica. I tenia, era una ciutat que tenia 70.000 habitants, però que era de la cinquena de tota Europa, eh? I per tant era un centre d'atracció del comerç, de la indústria, entre els quals la indústria tipogràfica. I així van vindre una sèrie de tipògrafs, impressors alemanys sobretot, i es van establir, i un d'aixòs és l'Albert Palmart, que es va establir al portal de la Valldigna, d'ací València, i és el que va imprimir justament les obres de trobes en llaors de la Verge Maria, en tipus mòbils, evidentment no podia ser d'altra manera, i en caràcters romans, o sigui, que venien de Roma. Per tant, la lletra no era gòtica, com era usual en aquell moment, sinó en lletres romanes, o redones, com diuen.
0: Era una revolució tecnològica per a l'època, no?
1: És exactament com ho vi la IA, o en el seu moment determinat, els mòbils, en el seu moment, i tal. És una revolució, clar, perquè de fer còpies una a una, manuscrites, 3, 4 o 5 mesos que tardaven per a copiar una obra, sobretot si era una obra il·lustrada i miniatura i tal, a fer una obra, diversos exemplars, 1.500, 800, en aquell moment això de 1.000 era una barbaritat, com avui 100.000 o 200.000 exemplars. Clar, això és un canvi brutal.
0: Estamos hablando de este libro, de unos análisis de las composiciones poéticas, escritas en su mayoría en valenciano, ¿no?, que se presentaron, como explicaba, para un certamen literario de 1474, que estaba dedicado a la Virgen María, ¿no?
1: Sí, és un certamen dedicat a la Mare de Déu que el va convocar el virrei de València, que és Lluís Despuig, mestre de Montesa, i que va ser presidit, l'acte del certamen va ser presidit per ell, pel virrei, i pel bisbe auxiliar de València, Jaime Pérez de València, en representació del cardenal Rodríguez de Borja, que era el bisbe titular de València. Per tant, va ser un esdeveniment, un event social important. Pensem que en aquell moment la literatura no se concebia com ara com un esplai purament individual, sinó que tenia un gran sentit col·lectiu. O sigui, les obres normalment es feien en col·laboració uns en altres. I aquesta obra, per exemple, les trobes, en realitat, són el resultat d'una festa literària en la qual van participar més de 50 poetes. El llibre només recull una part, i per tant això va provocar una gran atracció, un gran atractiu social, perquè allí hi havia els familiars, els amics, els representants, els amics i els enemics.
0: També.
1: I, clar, evidentment, fins al punt que el secretari del jurat, que és Bernat Fenollar, crec que és ell que va poc decidir el resultat del premi, perquè se concedia un premi, que no el tindria cap poeta dels concursants, sinó que el tindria la Mare de Déu. D'aquesta forma, la justificació que va donar és que si la Mare de Déu havia inspirat a tots els poetes, qui mereixia el premi era la Mare de Déu. D'aquesta forma s'evitaven, pot ser, més d'una ganivetada, perquè en aquell moment en aquell moment hi havia
0: todo muy familia, ¿no? Mucha unión, pero también por detrás te podían...
1: Ganivetades, pero reales, no ganivetades simbòliques.
0: Entendido,
1: I el que va fer el curador del volum, que és Bernat Fenollar, és posar al més balladís, el més conflictiu dels poetes, Jordi Centelles, que era d'una gran família, de la família nobiliària més important del regne en aquell moment, el va posar en primer lloc per a dissimular. Pero no se lo merecía.
0: No se lo merecía, no se lo merecía, por si acaso pasaba algo, ¿no? Pero... Claro, profesor, este libro evidencia ese gran dinamismo cultural y literario de la Valencia de ese siglo, ¿no? Que yo creo que a veces, muchas veces, los valencianos nos olvidamos de esto.
1: Sí, exactamente. Es que es el primer libro fet una lengua románica, que en el caso este es valencià o català, que se va a publicar así... abans que en Castella, que en Portugal, que en França, O sigui, el primer llibre romànic va ser en Itàlia l'any 71. El segon, justament, després d'Itàlia, el segon llibre romànic en l'altre país, va ser justament València, capital en aquell moment cultural de la Corona d'Aragó. En aquell moment la Corona d'Aragó encara era una entitat separada de la Corona de Castella.
0: Y haciendo toda esta investigación, claro, se aportan nuevos datos sobre autores, sobre los organizadores, sobre ese contexto histórico, ¿no?, que nos está haciendo aquí un pequeño resumen para los oyentes de A Vivir. Creo que hemos podido comprobar mucha historia, ¿no?, que a lo mejor no era tan evidente.
1: Sí, sí. De fet, quasi sempre fins ara s'havien publicat edicions, sobretot facsímils, o sigui, reproduccions facsímils o transcripcions purament paleogràfiques, o sigui, pràcticament fotocòpiques de l'obra. I encara l'esforç que jo he fet és justament de publicar el text en una grafia modernitzada, no en canviant la llengua, sinó la grafia, per facilitar l'accessibilitat o la comprensió a un públic en general. O sigui, està pensada no solament per a especialistes, sinó també per a un públic ampli. De fet, té més de 1.800 notes. En la que vas fer fa 50 anys tenia només 150. I, per tant, en aquestes notes no solament s'expliquen aspectes del tipus cultural, textual, filològic, sinó també es dona el glossari, o sigui, els equivalents actuals a les paraules antigues. De manera que tot el món que té una idea del valencià pot llegir fàcilment i comprendre el text perquè té el glossari a peu de pàgina.
0: Claro, es una herramienta fundamental para los investigadores, para la gente que está estudiando en este momento la carrera de filología, para los amantes de la lengua, ¿no?, del valenciano, en este caso. Es un documento importantísimo. El único ejemplar, el original, es esta...
1: No es conserva cap altre exemplar. De fet,
0: solo uno, en la Universitat de València.
1: De València. I s'ha conservat gràcies al que el conservava el convent de Dominics. I quan es va fer les desamortitzacions l'any 1835, va passar a la Universitat de València. Amb la sort que va poder arribar des del convent a la universitat, perquè molts van desaparèixer en el camí. I este s'ha salvat de milagre. Per tant, és una gran joia, i del qual no tenim massa documentació fins al segle XVII. Sembla que hi hagués pocs exemplars. En realitat, l'enquadernació era senzilla i no tenia miniatures, no tenia elements de valor, i per tant això pot ser... entre això i que, en fi, el valencià havia decaigut des del punt de vista cultural, pues, això pot explicar que no hagin hagut, que no hi hagin rastres de la presència del llibre en les biblioteques valencianes fins al segle XVII.
0: Bueno, pues una pieza excepcional, sí, ¿no?, del patrimonio bibliográfico que se custodia ahí en la Biblioteca Histórica de la Universitat de València, que se puede ver si algún valenciano que está interesado en decir quiero verlo, ¿no? Quiero verlo, puedes entrar.
1: Sí, sí. Amb toda clase de precaucions, no podrás tocarlo, el podrás mirar y tal, pero sí pots obrir-lo i, per tant, gaudir de com es va imprimir el primer llibre en llengua romànica així a València. La cosa és que, com que era el primer llibre imprès i un dels primers llibres impresos així, hi ha moltes errades, no?
0: Sí, tipogràfiques, no?
1: Tipogràfiques. I, per tant, el gran treball que jo he hagut de fer és intentar justament restaurar el text en la seua primitiva originalitat, dins del que he pogut, evidentment, claro, i dins dels meus coneixements. però això, per tant, diria que és una labor per a especialistes, en aquest sentit, però també per al públic en general, perquè intenta aproximar la llengua dels poetes al públic actual.
0: Claro que sí. Bueno, pues Antoni Ferrando, ha sido un placer contar con usted en A Vivir, Comunitat Valenciana, catedrático y profesor emérito de la Universitat de València. Enhorabuena, felicidades por esos 50 años.
1: Moltes gràcies.
0: Y sin duda, creo que, bueno, pues un placer, ¿no?, para, sí, sí, a título personal, sí, sí, el poder presentar esta obra.
1: Sí, sí, para mí es emotivo, para mí es una cosa emotiva.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
2: Radio Denia.
3: En Joyería Montenegro tenemos las más prestigiosas marcas de joyería.
4: Pandora, 1 de 50, Mamen & Sophie, Lelín Collection nuevo de perlas, diamantes sostenibles y naturales.
3: Y en relojería, Maurice Lacroix, Tissot, Armani y mucho más.
4: Titulados por el Comité Español del Diamante.
3: Podemos realizar cualquier joya que diseñes con cualquier gema que gustes.
4: En comuniones y bodas y para ese día tan especial, Joyería Montenegro.
3: En Carlos Sentí 7, Denia.
5: ¿Sabías que ya puedes gestionar tu salud sin llamadas ni esperas? Con HCB Care, el nuevo portal del paciente de HCB Hospitales, puedes pedir citas, consultar tus resultados y acceder a toda tu información médica desde tu móvil. Y además, gestionar la salud de tu familia desde una sola cuenta. Accede ahora a hcbcare.hcbhospitales.com. HCB Care, tu salud siempre contigo.
6: ¿Aún trabajas con gasolina, ruido y límites? Es hora de dar el salto. En Smart Tool Ondara te presentamos CRES, maquinaria de jardinería y herramientas eléctricas con potencia en batería. Desbrozadoras, sopladores, cortasetos, taladros. Más potencia, menos vibraciones, cero emisiones. Esta primavera llévate hasta dos baterías gratis en kits de jardín. Smart Tool Ondara y CRES, rendimiento profesional sin concesiones.
7: Si tú no eres como los demás, tu casa tampoco debería serlo. En Concept by Servicolor encontrarás materiales exclusivos de decoración para que tu hogar marque la diferencia. Papeles pintados y revestimientos, tarimas, alfombras, tejidos, lámparas y mucho más. Entra en conceptespacios.com y visita nuestros espacios Concept en Ondara, Benidorm, Calpe, Denia, Ontinyent, Teulada y La Vila.
8: La exclusividad no tiene una única forma de expresión. Puede ser ligera y discreta o brillante y poderosa. En The Glasses Club, Optics Denia y Optics Cavea seleccionamos colecciones únicas para todas las formas de interpretar tu estilo. Y porque el lujo empieza por ver bien, cuidamos tu visión con precisión profesional y tu audición desde nuestro gabinete audiológico. The Glasses Club, Optics Denia, Optics Cavea. Exclusividad que se adapta a ti.
9: ¿Y tú, Carlos, a tus hijos dónde les compras los juguetes en Denia?
10: ¿Dónde va a ser papá?
9: En Toy Planet.
11: Toy Planet Denia, en Calle de la Mar 15. Más de 10 años con las mejores novedades y al mejor precio.
12: ¿Quieres una sonrisa espectacular? En Clínica Dental Xavier Dent, diseño de sonrisa de composite desde 1.800 euros en la arcada superior o también para boca completa. Y ahora, solo en promoción, te regalamos la limpieza y el blanqueamiento dental valorados en 260 euros. No cambiamos sonrisas, cambiamos vidas.
13: Estamos en carretera del CAP de la Nau Pla 124, local 6, Javea, o visita xaviadent.com.
14: Para gustos, colores. Como el rojo de una sandía. Jugosa, fresca, dulce, salida directamente del campo. Gusto no, gustazo. Como el de venir a Agromar Balear, tu tienda de productos sabrosos y saludables en Alicante. Encuéntranos en Denia y Ondara. Agromar Balear. Comprar bien sabe mejor.